Alô, Jair. E deixa, e deixa, e deixa. Deixa que liga, que pensa, que vai.